0: Arriben més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: La Cami era la veïna. Va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Si eres de ya, de toca y vete cacahuete, de tiramillas, de a saco Paco, llévate un SEAT. Porque si eres de los que no les gusta esperar, este verano puedes estrenar un SEAT con entrega inmediata y con hasta 5.000 euros de descuento. Right now. Descubre más en SEAT.es.
2: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
3: ¡Y los frescos de Aldi! Esta semana la sandía rallada 0,75 el kilo
4: y el aguacate 0,99 la pieza. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
3: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
5: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
6: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
5: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
6: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
7: Barcelona, 93.9.
8: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
9: Ahora que llega el calorcito, cuando llegues a casita, te apetezca algo fresquito, con lo que te quedes a gustito, no te tomes un gazpachito, tómate un gazpachazo. Porque cuando un gazpacho es tan natural como lavar, cortar y triturar, eso no es un gazpachito, eso es un gazpachazo. Como el de García Millán. García Millán, a lo natural, por su nombre.
10: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
11: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
10: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
11: UAB, un campus ple d'experiències.
12: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
13: Vine només aquesta setmana als dies sense IVA de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% de l'IVA en tot el nostre mobiliari. Troba el teu propi estil. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
14: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
17: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny, 3:45 de la matinada. Rubí, Les Carnívol, amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Si sona els 40, és un èxit.

0: Els 40, tots els èxits.
1: Anda ya, con Dani Moreno, El Gallo y Cristina Bosca. En los 40.

Cafè amb mà, preparadíssims per afrontar aquest dijous. I a la teva ràdio arriba la cançó més important de la setmana. El número 1 dels 40, Tame Impala, Jenny, de les Blackpink. I això que s'anomena Dràcula, el remix.

Relíquia, aquí estava la Rosalia, que després dels últims canvis de criteris que han fet els Grammy de cara al 2027, podria sortir-ne ben beneficiada amb cançons com aquesta, que formen part del seu treball, anomenat Lux. Les 10 i 2 minuts, què tal, com estàs? Escolta, prepara't perquè la calor ja no és que piqui a la porta de casa teva, sinó que ara directament ja s'asseu al sofà, eh? Avui dijous tindrem una petita treva, però que no ens enganyin. Continuarà fent molta calor, màximes que es mouran entre els 30 i 35 graus. Allà a Ponent i a l'Ebre encara podrem pujar més. En definitiva, ambient càlid i xafogós sobre tota la costa, amb nits tropicals que no deixen ni dormir. Sol pràcticament arreu, amb quatre núvols decoratius i alguns ruixats molt puntuals al Pirineu. Res que refresti gaire, eh? Però atenció al que arriba, perquè el cap de setmana es complica, o millor dit, s'escalfa, eh? Les temperatures es dispararan a molts punts del país, superaran els 35 graus, i a l'interior, sobretot a Ponent i a la Vall de l'Ebre, podrien fregar-se els 40. De fet, el Meteocat ja avisa, doncs, la possible primera onada de calor d'estiu està arribant, coincidint amb Sant Joan i l'inici oficial de l'estiu. I això vol dir que també tindrem nits molt caloroses, fins i tot tòrrides a la costa, amb mínimes que podrien no baixar dels 25 graus. Així que ja ho saps, protecció solar, aigua d'ojo i molta calma. L'estiu està arribant, i de quina manera. Repassem temperatura ràpidament. Tenim 28 graus a Cervera, 23 graus ara mateix a Amposta, 25 a Granollers i ara mateix 24 graus a Roses. Atenció, perquè arriba per aquí un home que ens va deixar bocabadats només sortir de l'Acadèmia Operación Triunfo. Després d'Estrelles, aquesta és la nova cançó del Max Navarro. Es diu Inigual.

0: Els Imagine Dragons. Atenció, perquè tenim novetats. De fet, ha aparegut en les últimes hores Lil Nas X. Després de mesos desaparegut, l'artista ha reaparegut a Instagram per explicar què ha passat amb la seva vida en els últims mesos. Vaja, que no ha estat un temps fàcil, pel que ha explicat. El cantant i raper ha confessat que ha passat per rehabilitació i que està treballant intensament en la seva salut mental. De fet, ha revelat que li han diagnosticat trastorn de bipolaritat, una realitat que feia temps que sospitava però que li costava d'acceptar. Ara diu que està molt millor, amb terapeuta, amb psiquiatre i sobretot més tranquil i centrat. Diu que s'està movent entre Atlanta, on viu la seva família, i Los Angeles, on viu ell mateix. Ha buscat equilibri i assegura que ha recuperat ganes de seguir creant música. I aquí ve el millor tot plegat. Sembla que sí, que hi haurà nova música ben aviat, encara sense dates ni detalls, però promet un nou capítol més lliure i autèntic que mai. Lil Nas X torna i sembla que ho fa amb més força, piles renovades i sentint-se molt millor amb ell mateix, així com més sincer. I això sempre és positiu.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
0: De fet, en el vídeo feia broma, eh? Deia, mira, sóc negre, gay i ara també bipolar. La vida s'ha d'aprendre així, amb humor. Ara per aquí de Pol, això es diu En unos años.

0: 10 de Pol en unos años. Atenció, perquè això que arriba ara, això que t'explicaré, sembla una d'aquelles notícies que no semblen certes, semblen broma, però no ho és gens. Resulta que la Rosalía no només triomfa a la música, a la moda, a la petita pantalla, a les sèries, sinó que també a la ciència. I és que, sí, un científic andalús de la Universitat de Harvard ha batejat una proteïna en honor seu. Tal qual ho escoltes. Tot va sortir a la llum durant un concert que la cantant catalana feia a Boston, quan la mateixa Rosalía va reconèixer el científic entre el públic i ho va explicar en directe. És el científic que ha posat el meu nom a una molècula. Moment surrealista total, eh? El protagonista es diu Miguel López Rivera, d'Úbeda, i que va descobrir una proteïna en forma de castanyola i va pensar immediatament en l'artista de Sant Esteve Sesrovires. De quin és el nom de Ridep, una barreja entre Rossi i Despechà, un dels hits de l'àlbum Motomami. A més, aquesta proteïna té un paper clau, eh? Alguns virus pot ajudar-los a amagar-se al sistema immune. O sigui, ciència top amb toc Rosalía. I per si fos poc, quan es van conèixer, ella li va dedicar una cançó, Fantasia Absoluta. La Rosalía continua ara la seva gira pels Estats Units i ja ho veus, eh? La de Sant Esteve Sesrovires va de casa seva fins a Harvard i més enllà gràcies a la ciència i aquest bon humor i així com aquest homenatge que ha fet el científic andalús.
1: Música per llevar-se de bon rotllo. Andallà Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: De la boca al principi no m'ho creia, però mira, la vida és així a vegades. Dona aquestes sorpreses i ens regala aquests somriures. Ara Bizarrap i Daddy Yankee.

Alexa, amb això que s'anomena La Villa. Efectivament, a la producció Sean Kingston. Bé, per cert, parlant de produccions, aquest passat cap de setmana el DJ neerlandès Martin Garrix ha donat una sorpresa increïble durant una de les seves últimes sessions de feina. Estava en una actuació concretament a Nova York i, escolta'm, de cop i volta apareix el cantant i, a més, també la reina del pop punxant, amb la paraula bizarre. I tothom, doncs, hem donat per entès que aquest serà el nom d'una de les cançons que formaran part

0: partir de les 8 del vespre als jardins del Palau Robert de Barcelona. I atenció, perquè si no pots perdre les actuacions de Maria Jaume i de Mama Duixa. Et regalo, sí, sí, et regalo una entrada doble, et sembla? L'única cosa que has de fer és trucar ara mateix al 933-44-1413. Ara mateix, 933-44-1413. Et regalo una entrada doble per tu que estàs escoltant la ràdio per no perdre't els 40 Clotilde Fest avui a partir de les 8 del vespre als jardins del Palau Robert. Amb els 40, serà fantàstic. Així que ja ho saps, truca per telèfon ara mateix. Dit això, mentre va arribar les primeres trucades al 933-44-1413, anem arribant al punt de les 11. De seguida per aquí arriba l'Adrià Soler i a la teva ràdio et dic adéu-siau i tornarem demà, que serà divendres, i ho fem amb la Carol G.
1: Si vas a la feina, nosaltres t'hi acompanyem. Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre.
0: Atenció, perquè la colombiana ha deixat entreveure que està a punt d'arribar nova música. Serà el hit de l'estiu? Haurem d'esperar per veure-ho. Va, demà més. Fins aleshores, sigues dolent, però només una mica. Ens quedem amb això que s'anomena Provenza i vés trucant, que tinc entrades per tu.

0: això, en aquest 18 de juny ja estem patint el que serà un estiu complicadet, Així us saludem avui amb l'Àlex Warren, un dels artistes top de la indústria pop dels Estats Units, que també, evidentment, triomfa i molt a casa nostra. Així comencem. És el vostre Matí dels Èxits. Què tal, com esteu?
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Va, que en un moment sonarà per aquí un dels artistes que aquesta tarda estarà als 40 Pop Clotilde Fest, al Palau Robert de Barcelona, amb nosaltres, amb els 40. També escoltaràs a una que posa banda sonora al Mundial de Futbol. Però abans, un artista que, atenció, el tindrem al setembre a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ell és The Weeknd. Munta uns shows espectaculars, Heu de viure com a mínim una vegada a la vida un concert de The Weeknd. A veure, comencem. Hola, família.

0: millor gent del planeta. Aquesta Mamaduixa, que avui serà un dels protagonistes dels 40 Pop Cotil de Fes al Palau Robert de Barcelona. Avui és el dia. I mira, si truques ara a la ràdio, tenim invitacions extres, les últimes, saps per què? Perquè ja s'han esgotat tot el concurs que teníem a les xarxes socials. I si truques ara a la ràdio, et regalo dos entrades per anar al Palau Robert aquesta tarda per veure Mamaduixa i Maria Jaume. Telèfon 933-44-1413.
1: Som és nou. Els 40.
0: 933-44-1413. Truques a la ràdio i et convido a anar al Palau Robert a veure a Mamaduixa i Maria Jaume.

0: Aquí està el Somber, el Back to Friends, una de les cançons destacades d'aquest artista de Nova York. I ara per aquí, mira, preparats amb Lola Índigo i Lucho RK, la unió entre Granada i les Canàries, dos artistes de producte nacional presentant això que es diu El Bachatón de la L. És una de les noves històries de la fornada de música de Lola Índigo.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Per cert, les entrades abans del concert dels 40 Pop Rodil de Fes s'ha desemportat la Glòria. En una estona tornaré a obrir telèfon perquè tinc dues entrades més. Les últimes, eh? Ara sí que sí, eh? Ja la va de debò.

Vaya tàndem aquest, eh? Juan Magán, Omar Montes, ayer la vi, la revisió d'una cançó mítica, el Bailando por ahí, del Juan Magán. Així arribarem en un moment a les 12 del migdia. En aquest dia on la calor, ja ho sabeu, que apreta bastant, estem a l'equador de la setmana.

0: I sí, avui és el dia. Avui celebrarem l'estiu amb un doble concert al Palau Robert de Barcelona per veure i disfrutar de Maria Jaume i de Mama Duixa, dos dels concerts destacats dels 40 Pop Clotilde Fest, avui al cor de Barcelona, al cor de la capital catalana, per disfrutar dels 40 Pop Clotilde Fest. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. No t'ho perdis, vine aquesta tarda a les 8 al Palau Robert a disfrutar dels concerts. Entrades exaurides.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizum a ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
2: ¿400 euros? Wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: Al habla el inspector Paco Tous. Aviso de tupper triste en oficina, repito, tupper triste en oficina. Ahora mismo lo están apuntando con un tenedor. Si no es suyo, denúncielo. Y si lo es, pónganle una lata de atún calvo, que lo está pidiendo a gritos, señores.
4: No elijas el atún al tuntún. Mejor, elige calvo.
5: Hoy, en día, el tomate en rama por solo 1,59 el kilo. En serio, muy bien. Día.
6: Prime Day de Amazon es del 23 al 26 de junio. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran. ¡Wow! ¿Y esta canción? ¿Qué se me acaba de ocurrir? Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
7: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
8: Soy Raquel de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
9: Carglass cambia. Carglass repara.
10: Este verano haz tu mejor jugada.
11: Hasta el 28 de junio, comprando electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés e Hipercor, te regalamos hasta 550 euros para alimentación.
10: Compra electrónica y electrodomésticos y del 29 de junio al 31 de julio llena tu carro gratis en el supermercado El Corte Inglés, Hipercor y Supercor.
11: También en web y app, consulta condiciones y modelos participantes.
12: Hace 50 años que el país empezó a contar la actualidad. Hoy seguimos haciéndolo junto a quienes nos han acompañado durante décadas, nuestros suscriptores y lectores. Por eso en este 50 aniversario queremos contar sus historias. Descúbrelas en nuestra web, unfuturoporescribir.com.
13: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
15: Barcelona, 93.9.
16: Per primer cop a la història del futbol, un trio únic celebra els millors partits del món.
17: Mèxic, Estats Units i Canadà.
16: El tío Paca, Cristóbal Chassén i Gonzalo Álvarez.
18: Cachondeo, riure, animació en general.
16: Viu les prèvies i els postpartits de la Roja amb nosaltres a la Sala Cotton de Casino Barcelona. Aquest diumenge, Espanya, Aràbia Saudí.
19: I és gratis, eh?
16: A partir de 5:45 de la tarda t'hi esperen regals, sorpreses i les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Més informació a casinobarcelona.com.
20: Amb la col·laboració de Material Building, Veiem Cat i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
21: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
23: Aquest estiu, Baricentro va carregat de plans. Participa en el sorteig de Waterwall i guanya entrades dobles o passis de temporada. Descobreix les noves col·leccions de moda d'estiu i celebra el final de curs amb activitats, tallers infantils, premis i sorpreses. Baricentro, pàrquing gratuït, a 10 minuts de Barcelona. Més info a baricentro.es.
24: ¿Quieres solucionar la sudoración excesiva? Descubre el tratamiento de Clínica Tufet que elimina definitivamente la sudoración de las axilas y el el mal olor en una sola sesión. Resultados que cambiarán tu vida. Estamos en Paseo de Gracia 86 y en clinicatufet.com. Clínica Tufet, mucho más que verse bien.
15: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Nit de divendres 26 a dissabte 27 de juny. 3:15 de la matinada. Rubí, l'Escardívol. Amb els teus DJs Adrià Ortega i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
0: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
1: Nada.

De ser tots com Dràcula fugint del sol aquests dies d'una ala de calor que ja arriben, que ja les tenim al damunt. Aquí està la cançó més important al país, el número 1 a la teva ràdio, a Tame Impala i la veu de la Jenny. Aquests dos han fet honor i aquesta cançó s'ha convertit en un èxit viral a tot el món. Els 40 12 i 4 minuts. Jo sóc Adrià Soler. I can't

0: Aquí està en Ginestà, ballada discàs que han publicat. Aquí està una de les cançons destacades del seu repertori. El seu Perdre el cap sonant, com sempre, a casa seva aquí als 40. Mira, un quart d'un aquí, ara mateix a la teva ràdio, volem escoltar, per exemple, el de la Love You. Aquesta és l'última de la superbanda.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Després d'una tan mítica com El fin del mundo, aquí presenten història nova. Això es diu La mitad de la mitad. És història destacada de La La Love You aquí als 40.

0: Daddy Yankee, aquesta hora sonant als 40. Avui és el dia. Avui és el dia per veure-la a ella. A Maria Jaume, d'escenari del Palau Robert de Barcelona, cantant i fent honor a un discàs que es deia Sant Domingo Forever. El Sant Domingo Forever. Aquesta és una de les cançons que s'amagava. Mira, i ara, a aquesta hora, 12:34, tens l'última oportunitat perquè... Sí, avui estem generosos. Podem regalar-te entrada doble per aquesta tarda. Ja ho sabeu que hem fet un concurs per a les xarxes socials durant aquestes últimes setmanes per que aconsegueixis les invitacions gratuïtes i estan totes exaurides. Però ara, aquí, a la ràdio, et vull regalar un parell d'entrades perquè alcis la teva copa a l'aire i gaudeixis d'aquest estiu forever amb nosaltres, amb els 40, per disfrutar-ho avui al Palau Robert de Barcelona. Maria Jaume i també a Mama Duixa. I què has de fer? Doncs trucar a la ràdio. 933-44-1413. És el telèfon directe per disfrutar de Maria Jaume o d'aquest. Home, avui que farà caloret, un bon lloc per estar-hi i per passar-ho bé és el Palau Robert de Barcelona. Avui, els 40 Pop Clotilde Fest. Truca ara a la ràdio i et regalo jo un parell d'entrades. 933-44-1413. Ara sí que són les últimes. Ara, aquí, a la ràdio, et ponxo mentre truqueu una de les novetats importants. Lola Tuduri és una de les noves artistes amb un talent increïble. Això es diu Pistoletazo de Salida. És la novetat destacada d'aquesta hora. Truqueu a la ràdio, que tinc entrades per vosaltres.
1: El so més nou. Els 40. I de...

que he estat enganxada a molta, molta gent. Ens encanta. Això es diu La Graciosa, una de les favorites d'aquest estiu. Ens faltava una cançó d'estiu? Doncs mira, ja la tenim aquí. I el que ens falta també és una cosa que ens encanta, perquè el 20 de novembre Barcelona presenta els 40 Music Awards Santander 2026 i la prevenda exclusiva ja sabeu que continua aquesta setmana per aconseguir aquestes entrades abans que ningú a santanderesmusic.com, per clients del Santander a santanderesmusic.com i també al Corte Inglés i a loscuarenta.com. La prevenda exclusiva per als premis més importants de la música d'aquest país a Barcelona el 20 de novembre al Palau Sant Jordi. Afanya d'aconseguir les teves.

als 40. Els 40, tots els èxits. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40, sempre a prop teu.

0: Alex Warren, artista nord-americà, amb el Fever Dream, en aquests dies de caloreta, a les portes de les vacances per una bona colla de gent, sobretot per als estudiants, que ara sí que sigui, estem al tram final d'aquestes setmanes intenses d'estudis. I de, diria jo, d'un any intens també a nivell escolar. Aquesta hora, 1:03, som als 40, tots els èxits, com sempre, passen per aquí tots els teus artistes favorits. A tots i totes, què tal, com estàs? Nova hora circulant aquí.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: I aquesta hora ens quedem amb ell, amb el Nil Moliner, que ja ho sabeu que fa dies va publicar el seu últim treball, el seu Nexo. Aquesta va ser la primera que va descobrir del seu últim disc. Això es diu Tu Cuerpo en Braille. Com estàs? Com portes el dia?

És que és un espectacle. Veure a la Fúmiga en directe cantar, per exemple, aquesta, la gent de la Mediterrània, és explosiva. És una de les nostres favorites aquí als 40, sempre que apareixen els de la Fúmiga. Els estimats, que els trobarem a faltar quan ens deixin ja com

Aquí estaven dos grans de la batxata junts i ara una altra parella de dones icòniques. Una de molt jove i una altra que ja fa temps que està a la indústria de la música. De fet, és una de les cançons que avança la segona part d'un dels treballs més mítics de la indústria musical. Estic parlant-vos de Madonna i Sabrina Carpenter. Les dues estaran en l'últim disc de la Madonna. És hora de portar una mica més d'amor a la vida. I Madonna ho fa perfecta. Ha tornat en plena forma. Això es diu Bring Your Love amb Sabrina Carpenter.

Els 40. Tots els èxits. Connecta amb Els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències.

0: És el Dràcula i és la número 1 de la llista dels 40 durant tota la setmana, des del dissabte i fins dissabte. Qui sap si revalidarà una setmana més? De les 10 del matí sortirem de dubtes amb el Toni Aguilar. Amb Temi Impala, amb Geni, obrim nova hora. Estem de tarda, estem aquí aquest dijous a la Ràdio Música Líder, en aquest 18 de juny. I avui tenim el Clotilde Fes al Palau Robert. Serà a les 8 de la tarda, però mentrestant aquí tenim tots els èxits, com per exemple la Madonna amb la Sabrina Carpenter, que t'esperen aquí amb el seu Break You Love. I també una altra col·laboració, en aquest cas de Colòmbia. Ja suposo que estaran molt contents i contentes els colombians per la victòria contra l'Uzbekistan al debut del Mundial. Ells també, el Bele amb la Shakira, amb el seu Algo Tu, que també et preparo per sonar en aquesta tarda. I elles també estaran molt contentes perquè Argentina també va guanyar amb 3 gols de Messi. La Emilia amb la Tini, això sí. Una col·laboració que segurament no recuperarem una altra, perquè no es porten del tot bé aquestes dues argentines que van fer aquest tema plegat i que ho va patar molt fort, com és la seva original. I moltes més, com Wiz Khalifa, com Benson Boone, com el Miki Núñez, o ara amb el De Paul.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Amb el seu En Unos Años. I no sé què faràs tu en uns anys, però espero que d'aquí unes hores ens veiem al Clotilde Fes, amb el Mamaduixa i amb la Maria Jaume. Moltes ganes de veure-us.

0: Per les coses boniques de la vida, com escoltar música, com per viure un doble concert una tarda de juny, un dijous, al Palau Robert de Barcelona amb els 40. I això ho passarà aquesta tarda amb el Clotilde Fes, com t'he dit, al Palau Robert, i amb dues actuacions que ens encanten, com és la, de Maria Jaume, també amb el Mamaduixa, i amb invitacions que es van exaurir. Per tant, gràcies per fer-ho possible, i si vols anar més o menys veient què està passant, ens ho pots fer saber, ho pots veure al nostre Instagram, que és @els40. Tot això amb el suport de la Generalitat de Catalunya. I és que aquest any, un altre cop, els 40 Clotilde Fes el viurem. Aquí una estona amb els 40.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I parlant d'altres vegades, estem a punt d'arribar a l'estiu, un altre cop la platja, la piscina, aquelles caminates, per exemple, entre les platges de Pals i Begur, i cançons com aquesta del Miqui Núñez.

0: I jo no sé què ha passat en aquest 2026 que estàvem celebrant el cap d'any i ara estem ja a punt d'entrar al darrer cap de setmana de la primavera, el darrer abans de que sigui oficialment estiu, amb moltes ganes, tot i que l'estiu ja és aquí, per les temperatures, per les vibracions que hi ha a l'ambient i per cançons que ens porten aquest punt alegre i que ens encanta. Ara arriba una combinació d'una diva que porta una pila i una pila d'anys a la indústria musical i una altra que no porta tants, però també s'ha convertit en una de les grans veus del pop internacional. Són la Madonna amb la Sabrina Carpenter, sonen juntes des de l'equador de la llista dels 40, amb això que es diu Break Your Love.
1: El som és nou.

0: de Màlaga pel Mundo, passant per Itàlia, l'Anna Mena amb el Rocco Hunt. Recordaves aquest On Paso de la Luna, que més? Una altra col·laboració amb el Rocco Hunt. L'Anna Mena la va gravar a ni més ni menys que a Calella de la Palafrugell, com és el seu Beso d'Improviso. Doncs aquests tenia juntets, ara que passen 4 minuts a 4:45 aquí a la Ràdio Musical Líder. I mira, que et preparo el Summer amb el seu Back to Friends. També el Joe arriba amb el seu End of Beginning, una de les cançons, sens dubte, d'aquest 2026. O també una del que és encara l'últim àlbum del C. Tangana, i mira que fa anys que el va publicar, com és el seu Madrileño, amb el seu Ingobernable. Però abans, mira, parlant de temps enrere, aquesta que també ho va petar molt fort, dels Maroon 5, com és el seu Payphone. M'encanta la formació i m'encanta aquesta cançó que et punxo, que va ser número 1 de la llista.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.

0: Consigue grandes ofertas este Prime Day, del 23 al 26 de junio, exclusivamente para clientes Prime. Únete a Prime.
1: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
2: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
3: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
4: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
5: ¿Te unes? El Eco de los 40.
6: Barcelona, 93.9.
7: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
8: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
7: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
9: Petardos CM. Només avui Black Day sorpresa a la web. 50% de descompte en gairebé tot. Més de 160 articles amb el 50%. Compra avui i recull sense cues fins al dia 23. Descarrega't el catàleg a petardostm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
10: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
11: Un món en canvi constant mereix una universitat transformadora, solidària i sostenible.
12: A la Universitat Autònoma de Barcelona fas el grau en un campus ple d'experiències on conèixer gent nova i plantejar-te nous reptes.
11: Nous horitzons personals i professionals i un munt de propostes culturals, socials i esportives.
12: UAB, un campus ple d'experiències.
13: Aquest estiu, Baricentro va carregat de plans. Participa en el sorteig de Waterwall i guanya entrades dobles o passis de temporada. Descobreix les noves col·leccions de moda d'estiu i celebra el final de curs amb activitats, tallers infantils, premis i sorpreses. Baricentro, pàrquing gratuït, a 10 minuts de Barcelona. Més info a baricentro.es.
14: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
15: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
14: Mardel, dulces de leche, alfajores,
15: en tus postres o como snack a cualquier hora.
14: Entra en dulcedelechemardel.com i descúbrelo.
16: Sabies que des d'Outlet Social Palafolls impulsem la inserció laboral de persones amb risc d'exclusió? Ajuda adquirint moda circular als outlets de Palafolls. Massimo Dutti, Oisho, Bershka, For and From i Textura. Més info a outletsocial.org i a Instagram.
17: Aquest estiu sentiràs la música com mai. La gira d'estiu. El divendres 26 de juny al Passeig Marítim de Badalona amb les actuacions de... Nil Moliner, Ezio Oliva, Hueco, Andy... Calen, La Llave, Marcos, Louis Ye, Sonia Gómez... Borja, Oliver, Edu Esteve. El millor de la nostra música més a prop que mai, totalment gratis. Dial, la gira d'estiu.
18: Amb la col·laboració del Port de Badalona i el suport de l'Ajuntament de Badalona.
19: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.
20: 40.
19: A la teva ràdio. Els 40.

0: Fa més de 5 anys, al febrer del 2020, que va sortir aquest àlbum del 2021, perdona, el madrileño del C. Tangana, i que va ser una època de pandèmia que es va gravar, i això va privar, per exemple, que en aquest ingovernable hi apareixessin Estopa. De fet, el C. Tangana els hi va proposar, i ells estaven en aquell punt de no voler sortir de casa, de no juntar-se amb gent, i van rebutjar l'oferiment. Qui sap què hagués passat amb aquesta cançó, fins i tot amb els Estopa. En tot cas, amb el C. Tangana ens acostem al punt de les 5 de la tarda, 8 minutets per arribar-hi, i amb ganes també de que el Puchito s'animi a fer nou àlbum. De bo estigui aquests 5 anys preparant noves cançons i aparegui el més aviat possible amb un disc que ens faci al·lucinar tots i a totes. Com el que també ens ha fet al·lucinar és el Bruno Mars, que amb un retorn amb noves cançons pròpies ens ha al·lucinat amb el seu The Romantic, i, per exemple, ja està per Europa i aquest cap de setmana visita París.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I una gira que d'aquí una setmana es passarà pel Metropolitano de Madrid. Això és el seu Just the Way You Are. La recuperem aquí a la ràdio musical líder. I en res, també, més èxits, com per exemple l'Àlex Borren, Leire Martínez o el Bad Bunny amb la Rosalía.

0: L'Alex Warren, que ens va enamorar amb el seu Ordinari, i també ho està fent amb aquest nou senzill que ja trobes a la posició 11 de la llista dels 40, com és el seu Fever Dream. Comencem, nova hora, estem de tarda, estem de dijous, i amb ganes, espero, de cap de setmana. I a cada setmana ens encanta ballar, donar-ho tot, escoltar música, com per exemple aquesta de la Lola Índigo amb el Lucho Recal, el seu Bachatón de la L, que el dissabte va entrar a la llista i potser aquest proper dissabte el que voldrà és seguir pujant. De moment està a la posició 24 de la mateixa. I mira, parlant de la llista, aquests van estar a la primera posició algunes setmanes. Romeo Santos amb Prince Royce, amb una de les cançons d'aquest 2026, sense cap mena de dubte, perquè és que la bachata mai passa de moda. I aquest d'Ardós és de les més destacades del moment. I Ayer la vi bailando por ahí. Quina tornada i com s'enganxa sempre. Juan Magán amb l'Omar Montes, la nova reversió del seu Bailando por ahí, que també te la punxaré aquí a la Ràdio Musical Líder. I ara arriba una que va estar molts anys cantant les cançons de l'Oreja de Van Gogh, fins que un moment, en algun moment, li van dir ja no cal.
1: Les cançons noves, els 40.
0: I va haver-hi una mica de polèmica amb la Leire Martínez, amb la Maya, i ara també la Leire en solitari, amb cançons com aquesta, Cabeza de ratón. És candidat a entrar a la llista dels 40 i aquí ens encanta. Així que puja el volum i seguim en aquest dimecres musical. Som-hi!

0: Tema mític, de Chet Smoker amb els Coldplay, que de fet els Coldplay també repiquen en els seus concerts aquest Something Just Like This. I ara et vull recordar que aquesta tarda, aquest vespre, tenim una cita al Palau Robert de Barcelona perquè ens veiem al Clotilde Fest amb els concerts de la Maria Jaume i d'aquest que et punxo a continuació. Perquè avui, a les 8 de la tarda, com t'he dit, tenim els 40 Pop Clotilde Fest amb el suport de la Generalitat de Catalunya i que ho podràs també veure alguns dels vídeos del que viurem allà en directe al nostre Instagram, que és @els40. Per tant, espero que vinguis perquè ens reunirem, com t'he dit, Maria Jaume, el Mama Duixa i la millor gent del planeta, que sou vosaltres els oients més guapos de la ràdio musical líder.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: I un que el proper mes de juliol d'aquí ben poc, de fet, estarà passant-nos doncs, per casa nostra, per Catalunya. El Feit amb la seva Luna, que parla de quan aquella vegada no saps per què amb aquella persona hi ha algun moment que t'oblides definitivament i no saps quan ha sigut realment aquell dia. La Luna del Fercho, passant a la ràdio musical i d'Ariara, el batxatón de la L. La Lola Índigo amb el Lucho Recall, la Lola Índigo, que està de tornada, no parant de fer noves cançons, i ara fa pocs dies també n'ha publicat una nova col·laborant amb ni més ni menys que amb l'Anna Mena.
1: El som més nou. 40.
2: Els 40.
0: També et preparo per aquí el Summer amb el seu Homebreaker, el J Balvin amb una de les cançons del seu magnífic disc Colores, o la Queixa amb el seu Die Young. Per tant, tu no marxis, que ho passarem molt bé aquest dijous.

0: Per la música que mai passa de moda i sempre quan l'escoltes et porta aquesta nostàlgia, aquests records, i que t'encanta recuperar, com aquest Dae Young de La Queixa. Una cançó que, això sí, és veritat, una curiositat, és que mai va ser número 1 de la llista dels 40 ni mai va arribar entre el podi. Es va quedar a les portes, es va quedar a la quarta posició com la posició més alta de la llista dels 40. La que sí que ha estat a la primera posició és aquesta que ens transporta a una illa, podríem dir paradisíaca, molt verge, de les Canàries, i que al Quevedo li ha volgut dedicar una cançó que trobes en el seu Baifo, un Baifo que també ha anunciat que l'any que ve sortirà de gira i que farà parada a Barcelona al Palau Sant Jordi. Ens anem amb Elvis Crespo, també amb la col·laboració a La Graciosa.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: Aquesta setmana, des de la segona posició de la llista, una que podria ser perfectament la cançó d'aquest estiu 2026.

0: València ho va empatar moltíssim amb el seu disc i amb cançons com aquest Capaz Merenguetón, que va ser la primera carta de presentació. Això sí, València de Venezuela. Ale amb Yorgaki, junt amb aquesta cançó que va ser número 1 i que va ser moltes setmanes número 1 el 2025, 5 en total, amb el seu Capaz Merenguetón, que a mi em serveix per acomiadar-me de vosaltres. Ha sigut un plaer acompanyar-te en aquesta tarda, en aquest dijous, i ara us deixo amb una cançó que, si s'ha anat a veure la Aitana a la seva darrera gira, en l'actual, l'escoltaràs, perquè fa una versió d'aquest Tòxic.
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: M'acomiado, amb la Britney Spears i aquesta tarda a les 8 tenim el Clotilde Fes al Palau Robert. Per tant, pots anar seguint el nostre Instagram, que és @els40. Adéu-siau, ganes de cap de setmana i demà a les 4 tornem a posar música i tots els èxits. Aquí et quedes amb el Karina Herrero. Adéu.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat en segureta. Diu que és suspicant.

Els 40. Els40.cat, el web dels 40 en català. Escuchas Los 40. Todos los éxitos.

0: www.transmetmola.com.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: BQN pregunta. Una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
3: Quan crides...
4: Gol!
3: Oh,
5: Sol, la casa... Està bé, però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu...
4: Gol!
5: La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà.
4: Gol!
6: Vine aquest diumenge 21 a partir de 6:45 de la tarda a viure l'Espanya-Aràbia Saudí. L'entrada és gratuïta.
5: T'hi esperen regals, sorpreses i animant la prèvia i el postpartit, les estrelles de la taverna dels bojos del Quet i Jugues, liderats per Cristóbal Chacén.
7: Cachondeo, riure, animació en general.
5: Amb el tío Faja i el Gonzalo Álvarez.
6: Reserva l'entrada de franca a casinobarcelona.com.
8: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
9: Nada.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: és el nostre número 1 de la setmana, la cançó més important de la llista d'èxits del 40 a l'1, és per això que es diu Dràcula. Les 8 i 4 minuts, abraçades enormes de l'Adrià Ortega, si són siguis de Catalunya. Gràcies per ser-hi, com és habitual, a aquesta hora des d'ara fins a les 22 hores, amb Lady Martínez, amb Katy Perry, amb Dani Fernández, Ryan Castro i Capo, amb el La Villó, també una de les clàssiques de Rihanna, que passarà per aquí en res. Atenció, perquè les tenim totes. Connectes amb la ràdio número 1 a tot el territori i, per tant, hi posem el ritme que necessites. 100%. Va, som-hi.
1: Els 40, Adrià.

0: t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat. Aviam si em pots posar qualsevol de les cançons de Dani Fernández, perquè m'agraden totes, no tinc preferència. Potser el Todo Cambia és la millor, però tu mateix. Gràcies. Doncs mira, aquí la tens, des de l'Hospitalet de Llobregat, allà on siguis de Catalunya. Gràcies, amb majúscules, per ser-hi, amb Dani Fernández i aquesta cançó que ja va ser número 1 de Del 40 a l'1. Atenció, perquè tinc la nova de Leire Martínez, es diu Cabeza de Ratón.
1: La primera.
2: La primera.
1: I número 1. Els 40.

Aquesta és la posició número 10 de la setmana aquí, als 40 del 40 a l'1 de la mà de Rosalía, amb el seu Relíquia, la cançó de la Rosalía més alta a la llista d'èxits. Tenim endavant més històries, més música. No ens aturem perquè en res arriba Karol G i també passarà per aquí el End of Beginning, una de les que em demanes des de xarxes socials i que ja ocupa la número 5 de la llista del 40 a l'1. Les tenim totes en aquest 18 del

0: bones vibracions és el cas d'aquesta de Lini Foreira, però també la de La La Love You, es diu La Mitat de la Mitat, és la 31 de la setmana, i si la veu m'ho permet estar aquí al teu costat fins les 10 amb rimes de Taylor Swift, de Fred de Palma, Ana Mena, Romeo Santos i Prince Royce, entre d'altres. Abans, la cançó que tallada, La La Love You, al Mitat de la Mitat, és la 31ena de Del 40 a l'1.
1: Només èxits pop, els 40.

actual, la del 40 al 1. I seguim donant més històries perquè tinc una de les novetats de Lola Tuduri. És el pistoletazo de salida, és la 39 de la setmana, i atenció perquè entra a llista aquesta. Així que atenció, és una de les nostres New Music Files This Week, una de les nostres novetats de la setmana, compartides i comprimides aquí, en aquesta hora, des d'ara i fins a les 10.

És la 22 de la setmana, compartint i comprimint els èxits i els ritmes més importants de panorama internacional i també una de les clàssiques de David Guetta, i sí, una de les que no passa de moda de cap de les maneres i que quan amb els 40 on tour te la posem, us posem al revés, i no m'estranya.

0: Un xarro?
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.